0: directora deja claro que no quiere que sean una sucesión de conciertos.
1: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Una programació on Beethoven conviu amb Joan Magraner, on Bach dialoga amb Kurtak, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània.
0: Continua la col·laboració con el Festival Inédit, con retrospectiva Frank Schaeffer i nace el Premio Internacional Inédit Empordà para reconocer e impulsar nuevas miradas en el documental musical.